0: Niños Seleccionados, Quack FM.
1: Cuando el último árbol esté cortado,
2: quan l'últim arbre estigui tallat,
3: último río envenenado,
4: l'últim riu enverinat,
1: el último río envenenado,
3: el último peix atrapado,
1: te darás cuenta
4: que no pots menjar diners,
3: de que els cartos no són comestibles,
1: de que no puedes comer dinero.
4: El futur
2: és teu.
1: El futuro
5: en nos.
1: Onda ODS.
4: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
5: Per a un món més just i sostenible.
1: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

ja els hi era a vida. Bé, d'aquí la Rosana, pues, perquè no queríem ser a música. I de vella m'hi costa, per quant més o no. Ja t'ho vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha molt aquí. No s'ho podia innovar, eh?

0: no som les Women's Planners.
1: UAC FM 103.4, a Ràdio Comunitària de Coruña.